Hola, en la vespre del 9 d'octubre, en aquest suplement cultural que compta amb el suport de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament d'Alcoi, anem a contar-los els actes que van a desenvolupar-se durant aquest cap de setmana, així com sabran com estan els premiats abans de rebre el reconeixement en la gala de demà. Per altra part, rebrem a Cesserino, que el 16 d'octubre presentarà el seu nou disc a l'Ivanka d'Alcoi. Sense més, salutacions de Maribel Vicedo. Benvingudes i benvinguts a Tragaluz.

0: Entre Galuda anem a conèixer com ve el forte de la celebració del 9 d'octubre a la nostra ciutat, perquè des d'avui dijous i fins al diumenge hi ha una programació molt àmplia, amb moltes coses, però jo vull que siguin la nostra convidada i el nostre convidat el que els ho conte. Elisa Guillem, regidora de Cultura, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I Àlex Cerradelo, vicealcalde, regidor de Consum, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: I és que ja vau presentar, Elisa, la programació, però avui dijous, ja des d'avui fins al diumenge, com diem, està ja tot enllestit per a gaudir i vibrar de totes les activitats, no?
1: Sí, a més, bueno, ja sabeu que avui comencem amb aquesta grandíssima activitat que tot el món espera, que és el Correfoc.
0: Sí.
1: Que és el Correfoc, que a més cada any té, bueno, pues té més adeptes. És que és espectacular perquè hi ha milers de persones al carrer. Es fa un bon rotllo espectacular. És molt xulo, no? Bueno, començarem abans inaugurant aquesta fira, que ara Àlex ens explicarà una miqueta més, perquè recordem, Fira del Llibre en València, uh-huh. El producte tradicional, val? Aquesta Fira del Llibre en València. I després, bueno, també comencem amb aquests espectacles que sempre solen inaugurar el Conservatori de Música i Dansa d'Alcoi. La veritat és que, bueno, els treballs són molt bons, la gent s'ho curra moltíssim, no va parlar clar, val? Uh-huh. Estem molt contents perquè una de les coses que quan vam entrar al govern teníem molt clares era que el que volíem era que el 9 d'octubre no fora un pont, que fora realment una festivitat. A més, a mi m'agrada molt recordar que el 9 d'octubre no és nostre, vull dir, el 9 d'octubre és de totes i tots, perquè com naix el 9 d'octubre, no? Recordem que hem passat, bueno, després de arribada a aquesta transició, hi ha unes associacions, un mercat teixit cultural que se'n recorda de les nostres arrels, i són ells els que rescaten precisament aquestes arrels i ixen al carrer i recorden, volen recordar que són valencians i valencianes, i comencen a treballar aquest 9 d'octubre. Ara per ara nosaltres bàsicament el que volem fer és honrar a aquestes persones, honrar a tot aquest teixit cultural i bueno, i acompanyar-los i bueno, fem un poc aquest jugar al Tetris, no?, per tal de que tot el món puga tindre el seu espai. I la veritat és que és un autèntic goig. És un goig perquè hi ha moltíssimes associacions, hi ha molta gent que vol participar-ne i, bueno, estem molt contents. Bueno, ja vam començar el dia 6, no?, perquè hem tingut presentacions de llibres, tindrem també signatures de llibres, tenim això, vull dir, tenim actuacions de rock, tenim actuacions per a xiquets com el Ramonets, tenim actuacions, bueno, aquesta colla de ministres, per exemple, no? Sí. Que és més música tradicional, a més amb una clara influència medieval. Tenim la mostra d'art, bueno, i a més aquesta cloenda, que enguany és molt xula perquè estarà molt guai, pense jo, i acaba a la Glorieta amb la nova moixeranga del Gemessí a la 1, el dia 11. Per tant, jo crec que no sols és la capacitat d'acollir a tota la participació, tot aquest teixit cultural al Collà, que bueno, que ens ha ajudat a fer el 9 d'octubre, sinó que, a més, una de les coses que hem de posar també en valor és el fet de que totes les activitats i tota aquesta gent que va a participar-ne va oferir-nos espais, va oferir-nos activitats per a tots els gustos, uh-huh. Per als més menuts i per als més majors, per als que llegen més com per als que volen ballar rock. Tenim de tot. Uh-huh. Què més volem, no? Vinga, a la Glorieta.
0: Que a partir d'avui, a les 6 de la vesprada, amb música del grup de Dolçanes i Tabaletes, la cordeta, Àlex, s'inaugurarà tota aquesta oferta, per una part, la Fira del Llibre en València i per l'art de l'artesania.
2: Exacte, la veritat és que tindrem artesania i tindrem comerç local. Al final, la Glorieta va ser aquest epicentre del 9 d'octubre, aquest epicentre de la cultura, la gastronomia, i pues, tot allò que es desenvolupa a la nostra ciutat, totes aquestes activitats culturals que ja ho ha dit la regidora de Cultura. Enguany hem tingut que ampliar eixos dies hi va començar el passat dimarts, el dia 6, perquè cada vegada n'hi ha més entitats que volen sumar-se a la celebració d'este dia. Al final, jo sempre ho dic, que els alcoians som una part molt important, les nostres comarques són una part molt important d'eixa identitat valenciana, són part constructora d'eixa identitat alcoiana, i això es demostra quan arriba el 9 d'octubre i totes i tots volen participar en aquesta celebració. Ara no recordo exactament quina quantitat d'artesans locals n'hi ha, però estan totes les llibreries de la ciutat, venen aquests llibres en valencià, n'hi ha una gran quantitat de comerços, una gran quantitat d'artesans de la ciutat i de fora de la ciutat que venen. També tindrem una zona d'hostaleria, una petita zona d'hostaleria. Ens ha caigut alguno perquè l'horatge en un principi no era el més adequat, però mantindrem eixa zona d'hostaleria. A més, està la pajareria de... La pajarera, de la Glorieta. I com parlava també de gastronomia, continuem en aquest concurs de paelles que a hores d'ara encara es poden apuntar per a fer aquestes paelles, que n'hi haurà dues modalitats, la modalitat innovadora i la modalitat tradicional, i que es poden apuntar en 9octubre@alcoi.org, 9 en lletra.
0: Això no va a dir que escriguen 9 d'octubre @alcoi.org per a inscriure's i participar en el concurs que serà demà.
2: Exactament, i que podrà...
0: El dia 10. És que volem avançar i volem ja saborir aquestes paelles. No, el dia 10.
2: Exacte, i bueno, també parlar que estàvem parlant d'aquestes entitats alcoianes que han volgut sumar-se, també que en el folletonian estem parlant de Dimoni Rafolins, el Consell de Cultura d'Alcoi, Conservatori Elemental de Dansa, Conservatori Professional de Música, el Grup de Danses Carrascal, el Grup de Danses Sant Jordi, Grup de Dolça Inèrcit i Tabaletes La Cordeta, les llibreries de Troit, Llorenç, Natura, Planta Llibres, la Mancomunitat de l'Alcoià del Comtat, la Nova Moixeranga del Gemessí, el Quiosc de la Pajarera, les regidories de consum, de comerç, de cultura, de participació, la Societat Naturista Vegetariana, que va fer aquesta primera xerrada el dimarts, que va ser molt interessant, i després la xarxa de biblioteques municipals d'Alcoi, i a més, també, que no està en el folleto perquè va ser una incorporació a última hora, les associacions de veïns de la ciutat que aporten la companyia Sargantana Circ, inclusiu, que presenta Barri. És una obra de teatre que estava dins d'aquestes jornades per l'aniversari
0: del 50 aniversari.
2: I que van voler aportar a aquesta participació que fan en la Glorieta. I al final és convidar a totes i tots, perquè jo crec que som l'epicentre de la celebració del 9 d'octubre, i a més també en aquesta gran gala que fem i que aquests últims anys està mostrant tota la cultura, tota la producció local que tenim de qualitat ací a la ciutat.
0: De demà a les 12, Elisa, en el Teatre Cadrón s'inaugurarà aquesta gala amb música i dansa alcoiana. I és premiat,
1: sí. Bueno, ja sabeu que una de les coses que a mi sempre, quan vaig entrar també, volia era precisament les gales, que deixaran de ser simples concerts, que està molt bé, però que cosa gent tenim molts coses consiguen, no? I també volia un poc el visibilitzar la dansa, en tota la seva expressió, no com una dansa més tradicional, sinó com una art escènica capaç de transmetre precisament això, vull dir, tot un llegat cultural que tenim darrere, o transmetre emocions, com vam veure també quan Paula Serrano va fer aquesta expressió precisament del dolor de la dana, no? I a més és que resulta que nosaltres sempre diem que Alcoi és una grandíssima formadora de talent. però no sols hem de ser formadors de talent, també hem de visibilitzar-lo i hem de possibilitar que el nostre talent puga viure ací al Coll i que puguem viure precisament de les seues creacions. I per tant, nosaltres una de les coses que sempre farem serà pues, això, intentar visibilitzar i evidentment donar... Bueno, intentar contractar-se sempre per davant a ells i les professionals que tenim ací al Coll. Sara és una magnífica professional. Sara ja té una trajectòria, ja està en una altra lliga, vamos, és espectacular. I bueno, ja és la segona vegada que ve i repeteix ese 9 d'octubre, i a més és una cosa que és absolutament nova, perquè recordo que dansa, que Sara fa dansa aèria, no? I la veritat és que s'ho ha treballat moltíssim, moltíssim, moltíssim, no? I ella, bueno, va fer com un recordatori cultural, no? Des d'aquesta foscor de l'origen que diu ella, no? I una ciutat que comença a bategar i a poc anem mirant, no? Passant per totes aquestes emocions i els records que van anar creant la nostra identitat i que és la que ens manté junts, no? Vull dir, dins de tota aquesta alegoria, és el que ella ha creat. La veritat és que jo estic super expectant per veure-la, perquè jo encara no ho he vist, no? I és una magnífica professional. Exactament igual que també començarem amb eixa música de la mà de la Primitiva. I bueno, i després també una vegada més també tornar a donar l'enhorabona als guanyadors dels premis 9 d'octubre, perquè són persones que s'ho mereixen moltíssim i que si estan ahí és perquè el Consell de Cultura i els partits polítics han reconegut una llavor magnífica de molts anys i de molt de treball, treballant precisament per això, vers la nostra cultura. I això és molt important. Estem parlant d'Àngels Jordà Botella, de Josep Tormocolomina, que enguany, ja que dir que ha sigut el primer any que ese premi individual, bueno, va haver un empat i es va decidir que, bueno, que no havíem de triar, que s'ho mereixien els dos.
0: Exacto.
1: Clar, clar. Si s'ho mereixien els dos, s'ho mereixien els dos. Van dir, bueno, pues es donem els dos. I després, ese premi col·lectiu, que és als amics i amigues de Joan Valls. Per tant, una vegada més, bueno, les entrades sabeu que estan en el Teatre Calderón i la Tiquetera, que és completament de Valls, però que hem de tindre entrada, val? Serà demà a les 12, el dia 9 a les 12, i estem totes i tots convidats, i estic absolutament convençuda de que l'espectacle va agradar-nos moltíssim.
0: Sí, a més, entre Galuz, Sara, la setmana passada ens va dir que l'ha creat exprofessor per a demà.
1: Sí, sí, sí, sí. A veure, sempre, en totes les gales que hem fet, tant sigui gala de la natura com sigui la gala de cultura, ells i les ballarines, tot està creat expressament per a aquest dia. I és una passada, perquè a més no deixa de ser també, per una altra banda, és un aparador també de cara d'ells. Vull dir, el contar amb ells, el contractar evidentment a gent alcoyana professional, que clar que sí, el demostrar que nosaltres som capaços de fer coses de moltíssima qualitat, però al mateix temps el visibilitzar-los, perquè a partir d'ací ja a mi m'han preguntat molts alcaldes d'altres llocs, escolta, això que vas fer, perquè clar, perquè es penja les xarxes vosaltres, els mitjans de comunicació pengeu a xarxes, i m'han preguntat molt de, escolta, qui és? Em pots passar el contacte? Jo crec que al final nosaltres és una de les coses que hem de fer, no? El treballar per visibilitzar tot el talent alcoià.
0: I també van tindre el director de la Primitiva, que van a interpretar un repertori amb composicions de compositors valencians,
1: sí,
0: molt valencià també. Això serà demà a les 12, el 9 d'octubre, però ja saben, perquè el que s'estan contant, hi ha una programació àmplia. Jo recomano sempre visitar ticketalcoi.com, perquè ahí està la programació de tot el 9 d'octubre, amb tots els horaris, amb qui firma en la Fira del Llibre, quins espectacles hi ha a la Glorieta, perquè, és, com bé has dit, Àlex, és un motor, la Glorieta, de tot. Ahí passaran moltes coses.
2: Sí, i recorde l'horari, perquè n'hi ha hagut un canvi. Entonces, l'horari serà de 11 a 2 del migdia i de 5 a 9 de la nit, a excepció, evidentment, d'avui, que s'obrirà esta vesprà, sí, que obrirem a les 6 de la vesprà, fins a les 9 de la nit, o sigui, de demà fins al diumenge és l'horari de 11 a 2 i de 5 a 9 de la nit. I allí pues, és el que dia podem trobar, i si és 22 parades, ja me n'he recordat, 22 mm-hmm. parades, tant 11 artesans i comerços d'Alcoi, 8 de fora, dos food trucks i una parada de garrapinyes perquè li petisca el dolcet, que ja també comença a petir el dolcet. I recordar que el correfocs començarà a les 9 de la nit des de la plaça de la universitat.
0: I que ja que anar a preparar qui vulgui anar a l'era.
1: Sí, sí. A veure,
0: qui no vulga pols que no vaig a l'era, però
1: de cotó, si pot ser, si no portem caputxa, portem una gorreta, jo que sé, aquestes coses al final que no que mai hem tingut tampoc cap problema ni cap, però bueno, però que al final no deixen de ser espurnes.
0: Clar.
1: Per tant, a veure, per favor, una gorreta, una caputxa, uns texans i al carrer ja
0: per
1: està.
0: Per això dia jo, perquè no vagin en pantaló curt ni en tirants. Clar. Que
2: roba de cotó.
0: Sí. Àlex, simplement el diumenge el que és la fira tanqueu a la una, no? És a dir,
2: per la una és la cloenda, és l'acte, vale, de cloenda, però la fira el diumenge continuarà fins a les 9 de la nit.
0: Perfecte, jo dic, perquè la gent també ho sàpia.
2: Exacte, sí, sí,
0: que estiga, jo ho has dit molt bé l'horari, jo dic, però per si de cas em dic la cloenda de la moixaranga i dic, a veure si
2: sí,
0: la gent entén.
2: En el programa tampoc quedava massa clar i sí que és de veres que volem insistir que el diumenge podrà assistir encara la gent a la fira del 9 d'octubre de la Glorieta fins a les 9 de la nit.
0: Elisa Guillem, moltíssimes gràcies i que vagi tot molt bé.
1: Gràcies a vosaltres i vos esperem a tots i a totes.
0: Àlex Tarradello, també que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies i feliç 9 d'octubre.
3: Ja queda molt poquet perquè al Teatre Calderón s'entreguen els premis 9 d'octubre d'aquest any i els guanyadors, l'entitat guanyadora per al premi a col·lectiu és l'entitat Amics i Amigues de Joan Baix i Jordà, i que millor que poder parlar que amb el seu president Manel Rodríguez Castelló. Hola Manel, què tal? Bon dia.
4: Hola, bon dia, Paco. Ja molt estem bé aquí a altra volta, xerrant
3: tu
4: i jo.
3: Molt bé, sempre genial poder parlar, i a més, més encara, no?, el fet de que reconeguen la trajectòria d'aquesta entitat en els premis tan importants com el 9 d'octubre de la teua ciutat, no? Què pots dir-nos?
4: Pues sí, la veritat, els socis i sòcies pues, estan molt, molt satisfets, no?, pel reconeixement, i ja està, i sense més, no? Tampoc fa falta llançar les campanes al vol, no?, o fer volar coloms. Un reconeixement és bàsicament una ratificació d'una tasca. Tinguérem premi o no tinguérem premi, nosaltres ja saps que som cabuts i creiem en el que fem, i per tant, bueno, sí que és una alegria, no?, que el teu poble, no el poble, vaig a l'Ajuntament, que és la representació democràtica del poble, a través del seu Consell de Cultura, pues, bueno, ha tingut a bé premiar-nos, benvingut premi, la veritat. I des d'ací aprofito també per felicitar els guanyadors en l'apartat individual, que són Àngels Jordà i Josep Tormo, que precisament són dues persones que nosaltres vam premiar en el 2001 i el 2007, respectivament, en els premis que porten el nom de Joan Baix, que són precisament també per l'ús i promoció del català. O sigui que s'ha lligat bé i, en fi, és un motiu de satisfacció.
3: Molt bé. A veure, som molts anys, hem parlat moltes voltes, però sempre està bé als oients un poc actualitzar. Sí. Fa ja més de 50 anys, compta'm un poquiu.
4: Sí, bueno, ja saps que el premi enguany, el premi de poesia que porta el nom de mon pare, Manuel Rodríguez Martínez, va ser un metge, un neuropsiquiatre, els més vells, els oients més grans, pues, encara el recordaran, perquè era un metge molt popular, entre altres coses, va fundar el GARA, el grup d'alcohòlics rehabilitats d'Alcoi, va ser president de la Cassola i de la UNESCO, en fi, un home de reconeguda trajectòria i compromís social. Amb ell, pues, això són 44 anys de premi de poesia.
3: 44.
4: Perquè un premi de poesia, sí, enguany ja serà el 44, el vam, o sigui, en el 27, dic enguany perquè compte per cursos. Ara publiquem les bases. Ara, el 9 d'octubre, precisament el dia que rebrem el premi, publiquem les bases i al març del 2027 doncs ja tindrem guanyador o guanyadora i amb el llibre editat. Bé, és un premi ja molt consolidat, òbviament, 44 anys donen per molt, però per als oients més que no hagin seguit la nostra trajectòria, doncs dir-los que per ahir han passat milers de poetes que han presentat, en fi, d'alguna manera el nom d'Alcoi s'ha escampat, no?, per tot el territori dels Països Catalans, perquè ja és un premi reconegut per la seva independència, pel seu rigor, per la seva qualitat. I per l'altre costat, doncs ja saps que l'altra faceta nostra és l'impuls, la divulgació de l'obra del nostre poeta estimat Joan Valls i Jordà. I això és un poc el que crec que el Consell de Cultura ha volgut reconèixer amb aquest premi, que, insistisc, agraïm de tot cor.
3: Eixe acte de l'1 de maig, que també a la placeta del Fossar...
4: Efectivament, tu com eres un vell amic de la casa, no, i entrevistes tots els anys, doncs saps que efectivament una de les fites de la del curs... és la convocatòria de l'1 de maig que fem a la placeta del Fossar. Allà fem l'homenatge a Joan Valls. Jo, en aquest sentit, sí que m'ha descomptat, veus?
3: No
4: sé que són 44
3: dir.
4: Anys de premis. Sí, sé que són, crec que són quasi 30 de premis Joan Valls i Jordà, però no sabria dir-te des de quan convoquem a l'1 de maig. Però, en fi, vam ser nosaltres també, en homenatge al poeta. Ja saps que ell vivia al carrer del Carme i que hi ha una estàtua d'Ismael Belda que el recorda allà en la mateixa placeta del Fossar.
3: I com has comentat, això és Premi Joan Valls, entre els que pues, Àngels Jordà i Josep
4: Tornó. Sí, Àngels Jordà i
3: Colomines segur premiat. Tornó.
4: Sí.
3: I això és Premis Vaig també, quants premis portem? Ahir quantes edicions?
4: Sí, no sabria, però quasi una trentena,
3: sí,
4: ara
3: sí,
4: no
3: jo crec
4: hauria
3: que
4: de consultar
3: sí. No,
4: papers,
3: però sí que estarà per ahir.
4: Sí, una cosa per ahir. I mira, l'últim premi va ser Pilar Almeria, la nostra actriu i dona de teatre. I, clar, tant Àngels Jordà és un activista per l'escola en valencià des dels inicis de la denominada transició.
3: Tota la vida.
4: I, bueno, pues ha estat en tots els totes les iniciatives per impulsar l'ús de la llengua pròpia. I, en fi, és conegudíssima, jo crec, no?, del món.
3: I Josep també, Josep.
4: I Josep Tormó, amb l'afegitó, que és un estudiós dels modismes, de les formes de parlar típiques d'Alcoi, enllaçant-les amb la llengua comuna. En fi, és un home, en aquest sentit, també molt meritori, també el van premiar. Crec, si no vaig descomptat, crec que Àngels Jordà va ser en el 2001 i Josep Tormó en el 2007. Bueno, doncs ara el Consell de Cultura ha volgut repetir, i pareix bé, no? Les coses s'han de reconèixer i és una forma també indirecta, però valuosa, de potenciar la pròpia llengua en un moment tan difícil en molts aspectes, no? A nivell mundial, però també a nivell local, a nivell dels valencians, doncs la llengua està constantment amenaçada, no? No falta reconeixement, i als valencians ens falta convenciment que el nostre patrimoni és únic i estem d'alguna manera obligats a transmetre a les noves generacions, no? I a vegades ho oblidem, no?
3: Sí.
4: Valls tenia uns versos molt satírics en aquest tema, no, els que parlaven coent, els que es passaven al castellà perquè es pensaven que era més fi, i fa una broma sobre el tema que, en fi, que ja recuperarem en algun moment.
3: Ja t'has previst per eixe discurs. Bé, es veiem el dia 9 al Teatre Calderón, ja queda molt
4: poquí. Serà un plaer.
3: Com sempre, moltes gràcies per escoltar-te.
4: Paco, ens farem un selfie allà, no?
3: Exacte. Ara d'això de xarxes que tenim moderns. Molt bé,
4: Gràcies pel vostre interès a Ràdio Alcoi i una salutació a tots els oients.
3: Una vegada hem parlat ja amb Manel Rodríguez Castelló respecte al que és el premi col·lectiu a l'entitat, Amics de Joan Baix, el que volíem era seguir parlant amb premiats i en esta ocasió eixe premi individual a Àngel Jordà. Bon dia, Àngel, què tal, com estàs?
5: Hola, bon dia, Paco.
3: Molt bé, enhorabona.
5: D'escoltar-te.
3: Molt bé, enhorabona i felicitats. I pel
5: gràcies.
3: Premi. Molt bé. A veure, què suposa? Què suposa? Un poc rebre eixe Premi 9 d'Octubre, un premi tan prestigiós, Teatre Calderón... Explica'm un poquiu, quin sentiment tens?
5: Pues, d'entrada, una sorpresa grandíssima, perquè és veritat que me se dona per la meua trajectòria tant cultural com cívica o associativa. Com són coses que ho fas pues, perquè creus o perquè és la teua manera de viure, no? O d'implicar-se, no? En la societat, perquè crec que hem d'estar allí també, no? Pues clar, tant en la cultura com els serveis socials, com els drets humans, no? com tota ella, com per la llengua, evidentment, des de fa molts anys que estic clavat en la coordinadora per valencià.
3: Ah, m'ho contes. Vale. No, que ara m'ho contes, ara anava a preguntar-te un poquet per la teua trajectòria.
5: Ah, val, val. No, I després també molt bé, no? Sí. Perquè se li ha donat a dos trajectòries diferents. El premi individual se li ha donat a Josep Tormo per la seva dedicació a la investigació de investigació local i les nostres tradicions, i la meva pel meu paper actiu en el món associatiu, no? I cultural. I jo crec que fem un bon tàndem, no? Està el cap pensant ahí, no? El que investiga, el que escriu, i l'altra part és la gent o les persones que executem tots aquests projectes, tot, no? Que passem a l'acció.
3: Exacte, passem a l'acció. Això és això que volia...
5: No,
3: que sí, tant.
5: Que m'agrada, no?
3: Lo que volia era que contares als oients, a veure, que sí, que és una trajectòria molt llarga, però fem-nos ahí un poc resumit, no sé, tot el que has estat, la coordinadora, l'editorial, tota, bueno, sempre vinculada. Bueno, contamos.
5: Ah, bueno, yo he estado desde que tengo us de raó, pero es veritat que ho fas perquè també ho ha viscut en ma mare, no? Que sempre ha estat, sobretot en ma mare, que ha estat sempre vinculada als moviments veïnals, on vivíem, saps? Ha estat, encara que siga a través de la parròquia, no? Però, bueno, ella està preocupada per mantindre, per fer que el barri estiguera bé, no? I totes les necessitats. I a partir d'ahir jo ho ha viscut, i com ho ha viscut, pues, per a mi era una manera d'entendre la societat i de viure.
3: Val?
5: I per això ho he dit, jo des de molt
3: menudeta,
5: des de fa molts anys jo estic en els moviments veïnals, ha estat. Després, evidentment, en el tema de la llengua, jo veia la necessitat, no? la poca importància, i, no? que se li donava, i em va esclavar en la coordinada, o com aquell que diu, va ser de les primeres, Vicent Romans, i jo, el coordinador del valencià, l'Alcoià Comtat. Després també el tema de mediambiental, no? del protegir el nostre territori, pues, estava en la Carrasca. També. Vull dir que si comença a dir és que...
3: Ahora, bueno,
5: que

0: que donar explicación. ¿Sí?
1: Contar, total, contar lo que és la teva trajectòria. I a més també professionalment, no? Perquè professionalment ara està vinculada, contamos un poquet, a l'editorial.
0: Professionalment, pues, ha estat, fins i tot ha estat dins del món de la pintura comercial. I vam fer un intent de crear una cooperativa.
1: Ah, que guai, també. Això no ho sabia.
0: I clar, i després d'ahir, quan vam veure que això no donava per a viure, ja me'n vaig anar en el món de la literatura, en el món editorial,
1: exacte,
0: que ahir és fins que m'he jubilat en ella. En el món de, però clar, però a més d'estar ahir, pues, clar, donar a conèixer la nostra literatura.
1: No, literatura en valencià.
0: I d'autors i autores en valencià. Exacte. Clar. Mm. Evidentment, vull dir que, sí, sí, que sí. Això també m'ha... I continua sent-ho, eh?
1: Exacte, ara m'ha dit.
0: Estàs jubilada...
1: No, al revés, ara jo crec que més encara. Perquè tenim aquest cicle de literatura de dones i després el cicle de novel·la negra.
0: Sí. I espere que això s'enganxi al carro més gent i que això estic intentant i que això continuï.
1: Vale. També estàs ahí, també. Sí. Molt bé, pues un poquet això. Ja queda molt poquiu pel dia 9 perquè puges ahí a l'escenari del Teatre Calderón i que rebes aquest premi tan merescut, una trajectòria i tan intensa i tan ampla, com ens has contat, Àngels.
0: Sí.
1: T'imagina't, la teua una filla li diuen felicitat, o sea, que, bueno, i l'altra itana, o sea, que és que més valencià i més alcoià, i més no podia ser.
0: Sí. Jo això tinc
1: clar. Ho has aplicat ahí sempre a la teua vida.
0: Jo aposto per la meva llengua.
1: Molt bé.
0: Soc, per la educació pública, d'educació de qualitat, la sanitat pública, i no vull deixar de dir que en tots aquests moviments que està passant ara, jo també aposto i estic ahí també, a més de la cultura...
1: A nivell social, estic pensant arriba
0: la vivenda digna i no per especular.
1: Àngels, però has arribat a ser regidora. No em deixes parlar, que has arribat a ser regidora.
0: Sí.
1: Ah, veus, això no m'ho has dit.
0: 95-99.
1: Claro, 4 anys com a regidora.
0: Una legislatura,
1: veus, també.
0: Sí, sí.
1: Molt bé, doncs ahir també
0: vaig estar al capdavant de les polítiques de solidaritat internacional i cooperació internacional.
1: Això és, també.
0: I després de normalització lingüística.
1: Molt bé. Bueno, Àngels, que t'ho agraïs moltíssim que hagués pogut parlar així en els micròfons de Ràdio Alcoi i, bueno, tu s'han criat, i, bueno, mos has criat al teu nebot, a mi, a tots.
0: Sí,
1: i, bueno, sempre ha sigut un plaer. I la zona nord.
0: Sí.
2: Ens n'anem a publicitat i tornem amb música.
3: Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales llévate otras de regalo gratis en Alcoy Centro Comercial Alzamora. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
2: Escolten Ràdio Alcoi, som a Tragaluz, anem amb propostes musicals. La programació del 9 d'octubre al Coi continuarà vibrant aquest cap de setmana i ens n'anirem fins al compàs de la música rock, perquè aquest diumenge 11 d'octubre a les 12 hores tenim una cita amb Ramonets al Teatre Calderón, però abans d'aquest directe, avui a Tragaluz ens atén Ferran Martí. Ell és veu i guitarra d'aquesta banda de rock. Bon dia, Ferran.
4: Bon dia a tots i a totes.
2: Com esteu?
4: Molt bé. Descansant del cap de setmana.
2: Així és. I ja preparant-se per a les actuacions d'aquesta setmana, sobretot la d'aquest diumenge, que vindreu a la nostra ciutat i presenteu 1, 2, 3, 4. Què pots avançar per als nostres oients?

0: bé, un Nostre Esquadre és un espectacle on és molt participatiu i on posem reptes al públic per a que poden continuar tocant. Si no passem els reptes, doncs no, pues n'anem. S'enfadem i si n'anem.
1: Però els reptes seran vinculats amb la música, amb el ball?
0: Que... Són reptes, sí, en música, en ball, en proves que tenen que fer, de tot un poc. Ramonets és un poc sempre participatiu. A banda de música és molt més que música. Uh-huh. En els nostres espectacles.
1: Uh-huh. És un espectacle per a tots els públics, però a partir de quina edat recomaneu que hi vagin o a partir de molt menut ja i també dels més majors poden participar?
0: Doncs que comencin a enterar-se del que estem dient, igual a partir dels 6 anys o així, però jo tinc una filla que té ara any i 10 mesos i ve als concerts i ballen igual, o sigui, uh-huh. que els més menuts no s'enteren de res el que diguem, òbviament, però la música és recomanable per a tot el món, a totes les edats. Cadascú la disfruta d'una manera i l'entén d'una manera, però crec que el bo de la música és que per a totes les edats funciona.
1: Així és, així. És un llenguatge molt universal, veritat, Ferran?
0: Sí, i tant, i tant. Uh-huh.
1: Ferran, estaràs a l'escenari del Teatre Calderón, però també presenta'ns un poc els teus companys de la banda.
0: Doncs, bueno, la banda original que dèiem Robert i jo, uh-huh. que és el guitarra, i bueno, i el bateria que tenim ara, que era el primer bateria que ha tornat. I bueno, hem fet un poc de reestructuració perquè han hagut els companys que s'han baixat d'esta locura, i tenim gent nova, tenim una animadora nova que li diuen Zara, el baixista que li diuen Ramon, i bueno, pues tots són músics de fa molt de temps, de grups d'adults, i bueno, que hem decidit ja fa uns anys dedicar-se a la música familiar.
1: Uh-huh. I estareu aquest diumenge a Alcoi. És la primera vegada que actuareu a la nostra ciutat o ja heu estat abans?
0: No, en Alcoi hem estat. En el Teatre Calderón crec que és la primera volta que anem a actuar. Uh-huh. En el Teatre Calderón sí que no hem estat mai, però en Alcoi hem estat un parell de vegades. Uh-huh.
1: Doncs aquest diumenge s'estrenareu en aquell sentit, a les 12 hores. Començareu la vostra actuació amb aquests reptes que proposareu als espectadors, que per cert, jo recorde als nostres oients que les entrades estan a la venda, tant via online, en Tiquet Alcoi, com a la taquilla del Calderón, i que no podem perdre's aquest espectacle 1, 2, 3, 4, veritat, Ferran?
0: Jo crec que si no l'heu vist mai, vos agradarà, segur. I aquí ens heu vist ja Ramonets i torneu ara de fa temps, no veureu el mateix, així que és perfecte. La gent nova veurà algo nou i la gent que ja ens coneix veurà un espectacle també nou, que no fèiem abans.
1: Ferran Martí, moltíssimes gràcies per atendre'ns i desitjar-vos que vos vagi tot molt bé.
0: Gràcies a vosaltres. Ens veiem en Alcoi. Que guai.

0: El cicle Corrents Alternes torna a la nostra ciutat. Serà el proper divendres 16 d'octubre i ho farà amb una estrena, perquè a partir de les 20 hores d'eixe dia, a la sala d'exposicions del primer pis, la primera planta de l'Ivan Cadalcoi, podrem conèixer en directe el nou disc de Cesserino, Les Arts. Així que avui en Tragalut volem saber un poc més sobre aquest projecte i rebem a Paula Cesserino. Bon dia.
1: Hola, bon dia. Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu per atendre'ns. Com estàs a compassos previs de l'estrena del teu segon disc?
1: Molt emocionada, la veritat, perquè bueno, hem treballat moltíssim, molt de temps en el disc, investigant, perquè ara bueno, el contaré un poquet més el concepte i tal, però hem estat molt de temps treballant a l'estudi, preparant tot el concepte i bueno, pues, és que estem molt feliços i emocionats.
0: Queda poc més d'una setmana per descobrir aquest nou treball discogràfic que ho fareu a la primera planta de l'Ivan Cadalcoi a la sala d'exposicions. Té alguna raó aquest escenari especial?
1: Sí. Jo vaig parlar amb Gilberto Dobón, que bueno, és el que porta pues, tot el tema del CADA, i vaig dir que a mi em faria moltíssima il·lusió presentar el disc en la sala de l'exposició i no en el escenari normal del CADA. Li ho vaig dir perquè li vaig explicar el concepte, li vaig dir que el disc està pensat com a un recorregut per una exposició fictícia que jo m'he inventat, i tot cada cançó pues, representa l'entrada d'una sala i n'hi ha referències d'obres que protagonitzen dones, muses silenciades de les que no coneguem ni el nom ni la seva història, i jo pues, he investigat i he referenciat en cada cançó. Per tant, m'agradava molt la idea de portar aquest museu fictici a una sala real d'exposició. I bueno, també he de dir que el concert està pensat com una experiència immersiva, és a dir, la gent recorrerà de forma fictícia pues, totes aquestes sales.
0: Això serà a les 20 hores, l'accés és lliure fins a completar l'aforament, no, Paula?
1: Sí, correcte.
0: I adentrar-se en aquest treball que ja has avançat, no? Hem parlat la inspiració de cada tema, que cantes ahir, sí. O que passes en relleu el paper de dones, no?
1: Sí. Sobretot en el tema artístic, que bueno, pues, històricament, durant molts segles, pues, l'art sempre ha sigut, sempre ha estat al costat dels homes. No sé per què històricament sempre s'ha cregut que els homes eren els que creaven, no? I les muses sempre han sigut les dones. I totes aquestes dones que s'han referenciat en les obres, a mi m'han inspirat molt, he conegut la seva història, he conegut el seu nom, sobretot, bueno, acabem la setmana passada, vam treure el primer single, que és una col·laboració en abril, i es diu Autorretrat, i la cançó parla d'això, de per què la musa té que ser només musa i no pot tindre nom, pot tindre una història darrere de la visió que tenim de l'obra.
0: Que bé, amb ganes ja que es descobreix que tot, Paula.
1: Sí, moltíssimes. Tinc moltes ganes de que la gent descobrisca tot el que n'hi ha darrere de les sales de l'exposició fictícia que comentava abans i sobretot amb moltes ganes i molta il·lusió, la veritat.
0: Sí, pel que siga, ara algú ens està escoltant i no pot assistir a aquest dia 16 d'octubre. On pot escoltar la vostra música? I on podrà comprar el disc? I si teniu més actuacions, quan seran?
1: Mira, pues la nostra música està en Spotify, en YouTube, en Instagram també. El disc, el vinil, perquè farem format físic vinil, es podrà demanar baix comanda. O sigui, passarem un enllaç perquè esteu atents a les nostres xarxes socials. Passarem un enllaç i la gent podrà comprar el vinil.
0: En xarxes socials podem seguir-vos, no? I conèixer si teniu aquestes actuacions properament.
1: Sí, exacte. Esteu atents a les nostres xarxes i ahir podreu trobar de tot.
0: Paula, estem parlant amb tu, eres la compositora, no?, de les cançons, dels temes, la cantant, però també qui t'acompanya més en el projecte, en Cesserino?
1: Vale, pues m'acompanya la meva parella, el meu company de vida per a tot absolutament i també, bueno, pues és l'altra part, no?, del projecte, Carlos Part, que es dedica a produir les cançons. O sea, jo li presenté a Carlos les cançons en acústic i ell les produeix, li passa una referència i en conjunt, bueno, ell té les idees i jo pues, un poquet també vaig guiant-lo i ho fem tot així realment en casa i després anem a l'estudi de Tono Hurtado, que ja vam treballar en ell en el single anterior i en el EP. I amb ell pues, treballem la veu i ell també ens ajuda a acabar de redonir la producció de les cançons.
0: Mm-hmm. Cançons que es guarden al disc de Les Arts, que estrenaran el proper divendres 16 d'octubre a les 20 hores a l'Ivam Cadalcoi, en aquesta bona sinergia, bonica combinació de la sala d'exposicions, la música, l'art, que és d'entrada lliure, recorden, si volen anar a reviure-ho prop en directe, serà d'entrada lliure, com diem, fins a completar l'aforament. Paula Cesarino, jo t'agraeix moltíssim que t'hagis volgut assomar al Tragaluz, al suplement cultural de Ràdio Alcoi, per donar-nos un tast del que passarà i desitjar-vos molts èxits en aquest nou projecte.
1: Moltíssimes gràcies per convidar-me.

0: Se precisa operario para trabajar en empresa del sector de artes gráficas. Funciones a realizar, manejo de maquinaria de artes gráficas y trabajos de producción y manipulado en almacén. Se valorará experiencia previa en el sector, manejo de maquinaria y ganas de trabajar. Interesados, llamar al 654 33 23 27.
1: Aroa Mira, regidora de Participació Ciutadana a l'Ajuntament d'Alcoi. Benvinguda, Aroa. Què tal?
2: Bona vesprada, Lucía. Moltes gràcies.
1: I Eva Pérez, tècnic del Departament de Participació. Què tal, Eva? Bueno, la maquinària dels pressupostos participatius de l'edició 2027, de la campanya 2027, ja està en marxa. Aroa, anem a recordar les xifres claus, les dates importants, que és allò que el que té que fer la gent, però anem per parts. Està edició número 14, no?
2: Sí.
1: Si no contem malament.
2: Sí. Efectivament, esta és l'edició número 14, estos pressupostos participatius, y es una edición que hem preparat en una campanya que volem adreçar a tota la ciutadania, per supòs, però posant sempre la mirada en els més jovens. Nosaltres des del govern municipal sempre hem cregut en que la participació és part important de la societat, no? És important que els ciutadans i ciutadanes participen en allò de millorar la ciutat, i per això es posa a l'abast, no?, una quantitat del pressupost municipal de 400.000 euros per tal de que les persones que viuen a la nostra ciutat puguen elegir els projectes que més els agradaria. Jo sí que m'agrada destacar sempre que aquests pressupostos han tingut sempre una continuïtat. Són uns pressupostos que estan totalment consolidats a la ciutat, que tots els anys la gent sap que al mes de setembre comencem ja en aquesta campanya, i que abans de que acabi l'any o a principi del següent ja tenim els resultats dels projectes. I això és important remarcar-ho, perquè no totes les ciutats han continuat i han consolidat els pressupostos, i això és part important del treball que es fa per part del govern que s'ho creu, per part, evidentment, dels tècnics de participació que engrasen la maquinària any a any, i per part de la ciutadania, que quan diem estem de tornada, estan ahí sempre.
1: Molt bé, està en marxa ja aquesta campanya 2027. Eva, en quin moment es trobem ara? Perquè què és el que a partir de dilluns ha de fer la gent?
3: Bé, pues, ara hem recollit totes les propostes de la ciutadania, les hem recollit a les urnes que teníem a diferents punts de la ciutat i al web Alcoi Participa. Ara estem finalitzant la seva classificació per veure si són d'inversió o de despesa corrent o no són una proposta vàlida dins dels pressupostos participatius. I a partir del dilluns ja entrem a la preselecció, on la ciutadania haurà de donar suport a les 5 propostes que més li interessen. 3 suports a inversió, 2 a despesa corrent.
1: Com s'accedeix a aquestes votacions, a aquesta preselecció?
3: S'accedeix a través del web alcoiparticipa.com.
1: Molt bé. I, Aroa, pues, especial incidència en els col·lectius més joves, no? Perquè tenim dades que les que més han estat participant, votant, són les dones, crec que de 50 aproximadament, no?
2: Sí. La veritat és que, bueno, són les dones les que més participen, al voltant d'entre 30 i 70 anys d'edat. És algo positiu, evidentment, no? que ens alegra, però també volem, com he dit abans, posar la mirada en el col·lectiu de gent jove, perquè així, en aquests pressupostos participatius, aquells xics i xiques a partir de 16 anys que estiguen, evidentment, empadronats a la ciutat, ja poden votar en els pressupostos participatius. Aleshores, nosaltres, previo a tot, sí que fem un treball que a mi m'agrada utilitzar la paraula pedagogia, val? Perquè anem a centre, en aquest cas al CIP Batoi, als que vull agrair, perquè és de veres que és un centre que sempre participa en nosaltres, i anem allí perquè que tenim que anar on estan la gent més jove, no? Però això no deixa que bueno, puguem votar a través de la web. Per això fem aquestes campanyes també que puguen resultar atractives per a d'ells. Ojalà, no, tinguem molts diners per a campanya i puguem fer alguna cosa així en plan influencer que els atraguera més, perquè a la vista està que a d'ells tot el que és pues, el xarxes és el que més atrau. Però bueno, de moment, pues, això és la nostra intenció.
1: En aquestes 14 edicions, la 14 és la que portem a l'actualitat, Eva, s'han fet canvis, no? I la 2027 també haveu introduït novetats, no? A veure si cap tema més públic.
3: Aquests canvis són ara la fase aquesta de preselecció, que abans es deia fase d'avals, hem canviat la nomenclatura per veure si la gent, no sé, li troba ahí un canvi i li dona interès per participar més.
1: Sí, perquè havíeu detectat que la gent participava ahí i després es desunflava un poc la participació. Mm-hmm. Per quina raó?
3: Bé, la gent confonia la fase d'avals amb la fase de votació i moltes vegades donaven un aval i posteriorment, quan se'ls tornava a demanar que votaren, es pensaven que ja ho havien fet. Llavors hem canviat ahí la nomenclatura, a veure si així o consolidem millor.
1: És a dir, que primer s'ha de preseleccionar, avalar i després votar.
3: Correcte.
1: Molt bé, tot això sabrà a final de desembre,
2: de
1: no?
2: Sí,
1: resultats,
2: sí.
1: En desembre.
3: Abans del 31 de desembre intentem tindreu tot ja aclarit.
1: I també es desenvolupen tallers, no? Comentava Alba que aneu als instituts, el CIPFP Batoi, però s'acosteu també a les associacions de veïns, no?
2: Sí, per supost, jo crec que bueno, les associacions de veïns per a nosaltres són claus, val? Enguany els tallers oberts a la ciutadania s'han fet en l'associació de veïns Santa Rosa la Mistera i també als centres de majors de la ciutat. Val? Perquè és de veres que ahir també pues, volem que la gent més gran participi i facilitar, no?, que puguem participar. Aleshores, pues, bueno, agrair-los tant a uns com a altres perquè sempre ens ofereixen les seues instal·lacions per a tots els tallers.
1: I a lo millor és una manera de solventar dubtes, no? Perquè
2: sí.
1: No tot projecte sí. Pot eixir endavant, n'hi ha unes característiques, n'hi ha un pressupost i tenim que cenyir-se i ahir pues, meravelles no es poden fer. No?
2: Jo quan parlava abans de pedagogia, ¿vale? Efectivament, és que fem pedagogia. Així tenim a Eva, que quan va a un taller, evidentment no diu, bueno, quines són les vostres propostes? No, fa una introducció prèvia per a que tot el món pugui comprendre què són els pressupostos participatius, què és una despesa d'inversió, què és un gasto corrent, o sea, per a que tots puguen saber. A l'hora de participar, pues, que si la informació la tenen és molt millor. O sea, que sí que es fa ixa llavor prèvia, perquè tot el món pues, no sap, no? Diferenciar entre una despesa o una inversió, pues ahí en aquests tallers es fan. ¿Vale? I a mi sí que m'agradaria, ara ja els hem fet, però és important perquè d'aquests tallers es treballa un projecte i aquests tallers, aquest projecte no passa per aquesta fase de suport. ¿Vale? Ja van directament, però per què? Perquè prèviament les persones, junta, en aquest cas a Eva, ja s'ha treballat, ja s'ha madurat i ja s'ha presentat i ahí passa directe.
1: Molt bé. Alguna recomanació, Eva, perquè a lo millor hi ha persones que per primera vegada estan enterant-se de tot això, que també és possible, eh?
3: Sí, sí.
1: Bueno, tenen uns dies per poder consultar la web perquè fins dilluns no es projectes, vull dir, sí. Què és el que volem preseleccionar, no?
3: Sí, actualment la web es troba oberta sempre, constantment. Actualment poden entrar i veure la totalitat de les propostes que s'han fet al web i a les urnes, perquè ja embolca la informació de les urnes, i poden veure totes les propostes que són 280 el total de propostes rebudes en aquesta edició. I a partir del dilluns ja apareixerà la classificació amb aquelles que són d'inversió despesa o aquelles que no són viables en aquests pressupostos. I ja a partir d'ahí donar el seu suport a les 5 que més els agraden.
1: Molt bé. Aroa, animem de nou a aquests col·lectius, sobretot els més joves, no? Que s'involucren perquè són els ciutadans del futur, no?
2: Efectivament, són persones que ja viuen, evidentment, en el nostre present, però després volem que es desenvolupen a la ciutat i que participen en tot allò que millore, no, la ciutat. Sí que Maria Lucía agrair, no, en especial al Departament de Participació, perquè som tres persones, ara mateix una no està, i l'esforç i el treball que fan per a dur endavant això és titànic. Val? I agrair també a tots els departaments de l'Ajuntament que s'impliquen, perquè això és una maquinària que no sols és partits de participació, sinó que impliquem a molts departaments, així que donar-los les gràcies i alentar a la gent a que participi.
1: Molt bé. Edició número 14, campanya 2027, dels pressupostos participatius, n'hi ha 400.000 euros per a invertir en projectes de la ciutat i això està a l'abast de tots. Aroa Mirà, regidora de Participació Ciutadana, i Eva Pérez, tècnic de participació. Moltíssimes gràcies.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
4: ¿Cuándo fue la última vez que te paraste a mirar tu casa? En Porcelanosa diseñamos cada espacio de tu vida. Cocinas, baños, salones, terrazas. Del 25 de septiembre al 10 de octubre llegan los días Porcelanosa. Visita tu tienda más cercana y disfruta de condiciones exclusivas para crear tu hogar. Porcelanosa. Diseñando espacios para vivir.
5: Nos encontrará en Aura Más, Avenida Juan Gilalbert, 63, junto a estación de autobuses.
6: En Automotor Dursan saben que comprar un coche es una decisión importante. Por eso ponen a tu disposición vehículos de ocasión y kilómetro cero certificados y con garantía propia. Además, si quieres vender tu coche, mejoran cualquier tasación y se encargan de todo el proceso. Confianza, experiencia y calidad para ayudarte a encontrar el coche perfecto. Más información en automotordursan.com.
7: Des de la butaca de Ràdio Alcoi, coneixem les estrenes de cinema amb Virgilio Colomina.
8: Hola, bon dia, Virgilio, què tal, com estem?
9: Bueno, pues molt bé.
8: Telefònicament bé, no? Vale, vale.
9: Sí. No es poden queixar.
8: Molt bé, molt bé. Estan reparats ja, està tot al puesto. Molt bé, molt bé, això és important. Anem a veure què són, quatre pel·lis, no?
9: Sí, bueno, n'hi ha quatre pel·lícules, però realment són les tres més una, no? Jo dic, sí. I se més una sempre és la pel·lícula de dibuixos, no? Que, sí. Que no pot fallar,
8: que no? Que no falta.
9: Setmana és un poquitiu més de segon línia, però a lo millor són més, hasta més interessants, no?
8: Exacte, sempre que hi hagi varietat, sempre està bé. Pues què fa? Escoltem un fragment de la primera d'elles. A veure.
9: Molt bé.
10: La porta està trebada.
11: Tornem a jugar?
10: Merda.
8: Això és el tràiler en valencià, català.
9: Sí, bueno, pot ser, perquè, perquè el director, Joan, el Claramunt és català, claro. Pot ser.
8: M'ha escoltat, un fragment.
12: Separar-me del cretí del Rai és el millor que he fet a la meva vida.
13: Hola, amore.
12: El Rai!
8: A veure, contamos.
9: Bueno, jo crec sincerament que, aunque el tràiler no s'hagués dit en valencià, la pel·lícula s'estrenarà en català. La pel·lícula s'estrenarà en castellà perquè és una pel·lícula comercial. És Escape Room 2, que ja va haver un Escape Room, la pel·lícula, a l'any 2021. I és el que t'havia dit abans, és que el director, que li diuen Héctor Claramunt, que no és aquell que jugava en el València, no? Héctor Claramunt és nascut a Barcelona, té 49 anys. És un home que ha participat en sèries i, a part, només ha dirigit l'Escape Room, la pel·lícula de 2021, i va aparèixer com a actor en alguna pel·lícula, tampoc com a actor principal, per exemple, en Los Ojos de Julia, que ja remunta al 2010. Aquesta és una pel·lícula en la que té a Joel Joan, a Ivan Massaguer, a Mònica Pérez, a Paula Vives, i tu no te'n recordes aquells anuncis que veiem per ahir de «Venga a jugar a l'Escape Room», no? No ho és?
8: Sí.
9: Eren una espècie de...
8: N'hi ha d'Escape Room, sí.
9: Sí. Sí, que el tancaven, sí, i que tu tenies que escapar, no? Sí. Així, la història més o menys és després de 5 anys, quatre personatges que són Marina, Rai, Vicky i l'altre, no sé com li diuen, Edu, crec que era, coincideixen en un hotel, en un local de moda, en l'alt del món del Montjuïc, no? Sí. Allí hi havia, o hi ha, no sé, un parc d'atraccions molt famós, i decideixen entrar a una espècie de túnel del terror que està semi soterrat, i veuen un anunci que diu tens 60 minuts per a poder escapar, si no es moriràs. No, aquesta és la premissa d'una pel·lícula, com veus, una premissa molt facilona i molt, molt sobà, no? Però que, bueno, és una pel·lícula que va tindre èxit la primera i que se suposa que esta va tindre-lo també.
8: Sí. El conte Virgilio, l'actor alcoià Xavi Mira, ha adaptat, sí, perquè és una obra teatral inicialment, inicialment es va fer als teatres, després es va adaptar al cine, com has dit, i la nova adaptació al teatre per així, per a la Comunitat Valenciana va protagonitzar Xavi, ai, que us ho dic, la va protagonitzar Xavi Mira, i recordo haver anat al teatre i és molt divertit, sí, sí, perquè es troben això en una situació que a veure com ixen d'allí i tal, i està, sí, està molt bé, i és el que, pues, això va tindre èxit a nivell teatral com cinematogràfic, i ara ha arribat i la segona part.
9: Perfecte.
8: Molt bé, molt bé, molt bé. T'ho he dit jo, l'apunt teatral. Sí, molt bé, avui bé. Anem un poquet ahí més de pressa, anem a escoltar
9: sí,
8: la
9: però
8: segona,
9: bueno,
8: però bueno, tenim temps. Sí, sí, sí.
13: Despacho, voy a por él. Déjalo dormir, necesito descansar. Oh, ¿y vas a tomar helado de cookies para comer? ¿Qué clase de madre sería yo? ¿Qué tal huevos revueltos?
14: Hemos desayunado eso.
13: Es verdad, qué despiste.
8: Esta actriu és superbona, Jessica Chastain. Conta.
9: Jo dic una cosa, jo crec que aquesta és la pel·lícula que més m'interessa, però bueno, també incidim de nou en el gènere que pareix que està copant, no? Que és, n'hi ha dos, anem a dir, dos espècies de gèneres que copen. Uno és el cine de terror, no? O el cine inquietant, el thriller psicològic de terror o el thriller de terror, i l'altre és el cine espanyol, que ens estan bombardejant per tots els puestos. Bueno, esta és La otra madre, es diu. La coneixes?
8: No, esta no.
9: Pues esta pel·lícula que dirigeix un anglès nascut, això és difícil, en Shrewsbury, 34 anys, que li diuen Rob Savage, ha comptat en una actriu tan, tan bona i tan important com Jessica Chastain. Uh-huh. Apareix també Jaidy Plas, Annabella Olivia Clark, i recalquem este nom perquè és la xiqueta xicotiua de 8 anys, i Dixon Lachman. Esta xiqueta de 8 anys viu en son pare i sa mare, tenen uns problemes molt grossos de convivència, quan de colpa de sobte apareix des d'un armari una figura femenina que és ni més ni menys que Jessica Chastain. Aquesta figura que és inquietant i que és des de l'armari va crear en la xiqueta una espècie de dependència molt gran i molt inquietant. És la que la xiqueta li diu a partir d'aquest moment la altra mamà, no? És a dir, aquesta és la història més o menys d'esta pel·lícula, que podem desvelar molt poquiu, no? Perquè són pel·lícules, ja dic, thrillers psicològics, thrillers de terror.
8: Mm-hmm. Perfecte, doncs això seria la segona pel·li que també, com dius, forma part de el terror, que també no falta en la cartelera.
9: Sí, no, ja el dic. És un any que està molt caracteritzat per el terror, total, però moltíssim, total. I també per el cinema espanyol. El cinema espanyol, jo ara, per exemple, que he pogut eixir molt menys de casa, en les plataformes, bueno, és que és una autèntica avalanxa, no? No es falta ja que fem tu i jo la nostra pel·lícula, Paco.
8: Ai. Això hi ha que estudiar-ho, eh? Aquesta proposta no la descartem. Bueno. Hem d'escoltar un fragment de l'altre, que és... Esta també és públic infantil, no?
9: Jo no sé si és molt infantil. Jo les referències que tinc és que és molt almibarà, no? Però ara el diré alguna coseta d'ella i poco más, eh?
15: Ahora somos pobres y nos hemos mudado al campo. ¡Ah! Queda tarde en preparar el desayuno.
16: Es el granjero.
17: No vayáis al bosque que hay en la colina. Algunos dicen que está encantado. Criaturas extrañas, luces que flotan.
8: Un árbol, el árbol muy, muy lejano.
9: Un árbol muy, muy lejano de Ben Gregor, també és un director anglès nascut este a Londres, de 52 anys. Compta en un bon càsting, no? Andrew Garfield, Claire Foy, Nicole Kidman, Rebecca Ferguson. És un cant a la imaginació. Pero si algo le ha tirado en cara a la crítica es un exceso de dolçoreta, ¿no? De excesiva dolçor, ¿no? Es la historia de un matrimonio que té tres chiquetes y que deben mudarse per necessitats a la campiña inglesa, ¿no? ¿Tú te recordes de una escritora? Bueno, yo cuando era chiquet sí que es gastaba per els instituts y per les escoles molt. Li dien Enid Blyton. Y tenía novelas que es dien Los Cinco, Los Siete Secretos, sí, etcétera, cinco, etcétera, sí, ¿no? Era una escritora inglesa, pues, sí. que es leía mol, ¿no?
8: Sí, sí, sí.
9: Una literatura, ya el dic, mol aventurera, era un canto a la imaginación y poco más en estos momentos. Yo no sé Enid Blyton cómo resistirá hoy en día, ¿no? Pero bueno, está, ya el dic, está Andrew Garfield, está Claire Foy, y esta película pues pot estar
8: sí, per a tota la família. Molt bé, sí. Estupendo. I ara ja sí que anem als dibujitos.
9: Sí, la infantil que tenim.
8: Que ja...
16: sale mal, irás directo a la cárcel. Por favor, deja de preocuparte. Porque esta noche habrá una cena de tres platos para todos.
8: Este me lo he hecho un poquito ahí versión latina, pero bueno, molt bé. A veure les mascotes, què fan les mascotes.
9: Bueno, esta... es diu Mascotes al rescate, l'argument, pues teniu que encontrar algo semblant a lo de sempre, ¿no? Así les mascotes pues es tenen que unir totes perquè un tren de alta velocitat. Jo la veritat és que des de lluny, sense veure la pel·lícula, em costa com relacionar les mascotes en un tren de alta velocitat, ¿no? Que ha perdut el control i que es diu el Falcon Express, ¿no? És una coproducció entre França i Estats Units i els directors, jo no he aconseguit trobar quasi res d'ells, són Benoit Diodofí, Jean-Christian Tassi. No sé res absolutament d'ells, però bueno, el argument ve a ser més o menys lo típical de sempre, ¿no? Y nos queda, ¿qué nos queda, Paco?
8: Es tipo un poco mascotes, tipo Denzel Washington, ¿no? Y imparable, ¿no? El tren ahí a alta velocidad.
9: Sí, no sé, pero yo no me importa.
8: No, a mí también. No sé. Un chicote en mapache, no el veo yo parar un tren de alta velocidad. Pero bueno, sí,
9: la película del tren que más me ha agradado no era incontrolable aquella, no, sino que eran los hermanos Marx en el oeste.
8: Ostras.
9: Y Mar Madera, ¿no?
8: Mar Madera, ahí un clásico.
9: Sí.
8: Tú tienes nada
9: con la tren.
8: Ahora me se ha ocurrido uno, el maquinista de la General. Ella también, Buster Keaton.
9: Ah, bueno, pero ella es Buster Keaton.
8: Buster Keaton es tremendo, ¿eh? También, sí. El tren. Mira, un día faremos un programa dedicado a pelis de trens. Asesinato en el Orient Express, también. Mira si me han dicho. Bueno, queden 3-4 minutos, anem a hacer un chicotet homenatge. ¿Qué ha faltado?
9: Exacto, es que yo no volía que se nos escapara, porque bueno, ¿qui ha faltado? El 6 d'octubre.
8: Sí, exacto.
9: Bueno, pues ¿qui ha faltado? Eva María Sainz. Sí. Y mucha gente a lo mejor ya ni se recuerda de esta dona, porque ni más ni menos que ha estado en esta tierra, en este planeta, ha estat 102 anys.
8: Ostres.
9: Però Eva Maria Sainz era l'actriu que acompanyava, l'actriu principalíssima, eh? No es tracta de ninguna secundària, no? És l'actriu que acompanyava Paul Newman en la creació de l'Estat d'Israel en l'èxodo d'Otto Preminger. Però és que també és l'actriu de Con la muerte en los talones de Alfred Hitchcock.
8: Sí.
9: O seria l'actriu que va guanyar l'Oscar, en este cas sí que era la millor actriu secundària, per La ley del silencio de Lia Kazan, acompañant a Marlon Brando en l'any 54. També apareixia en superproduccions com El árbol de la vida o Castillos en l'arena, 36 hores, no? En una pel·lícula que a mi, que jo em va agradar moltíssim, que és una pel·lícula que ja no s'ha tornat a veure, que era Un sombrero lleno de lluvia, de Fred Cineman, o una de les comèdies predilectes meues, de Norman Jewison, des d'any 60, que es dia Que vienen los rusos, que vienen los rusos. No sé si la...
8: Que vienen los rusos, no hi ha sentit. I la del sombrero lleno de lluvia també té un títol xulo. Sí, sí, sí, original. I què has fet? Ja has buscat una música, no? De les
9: sí, hem
8: que
9: buscat...
8: Va, una...
9: anem a veure. Mira, n'hi ha un western molt xulo. Perquè, mira, Bernard Herrmann va compondre la música de la mítica Con la muerte en los talones, sí. I va, és a dir, és una de les obres mestres de Hitchcock, no? Després, en l'Èxodo, Èxodo ja l'han posat un munt de vegades, sí. I és la música per excel·lència del cine, d'Ernest Gold. Però jo he buscat un compositor que no coneixem quasi ningú, que és Fred Carlin, en el que va firmar la banda sonora de La noche de los gigantes, una pel·lícula que va dirigir un director meravellós, que li diuen Robert Mulligan, que va dirigir Matar un ruiseñor, no sé si la coneixes.
8: També Gregory Peck, no? Matar un ruiseñor. Sí. Sí.
9: I en esta Fred Carlin ha compost la banda sonora, que és un western en la que Eva Maria Saín té un xiquet indio, no és que siga d'ella, acompanya a un xiquet indio que este que és una pel·lícula itinerant, als que acompanya a lo llarg de tota la pel·lícula Gregory Peck, no? I han decidit posar esta música, que si teniu un poquitiu de paciència aguanteu les primeres notes, la melodia està molt coneguda, és molt bonica.
8: Va, anem a escoltar un poquitiu.

0: Molt de western, molt de western, molt de...
1: Bueno, no és una melodia molt... Però jo el dic que Fred Carlin és un compositor prou desconegut. A dia d'avui, en els anys 60, era un compositor molt conegut. I bueno, i ja el dic que... Pues no serveix per despedir a Eva Maria Sainz, que va néixer... Jo sempre faig una pregunta de geografia, recorda-te. Va néixer en Newark. En 1924. On està Newark?
0: No ho sé, Newark. Em sona, però no caic.
1: En New Jersey?
0: New Jersey, vale.
1: Totes les setmanes nos dius New Jersey, no?
0: New Jersey morir molt, eh? Veritat, sí. Ah,
1: i també... I ara ha anat a morir-se, òbviament, en Los Angeles, en Califòrnia, no? És una... desenvolupat una dona que ha tingut una vida llarguíssima, 102 anys, i que té una filmografia... que si es dedicareu a mirar-la veuríeu que és molt destacada. Va guanyar l'Oscar, va estar nominada a dos BAFTES i va estar també nominada a un Globo d'Oro, un Globus d'Or. Hitchcock, Preminger, Kazan, Mulligan, Cineman, tots, George Eaton, tots han dirigit, Vicente Minnelli, en Castillos en l'Arena, tots han dirigit a esta meravellosa actriu que va ser Eva Maria Sainz. I que el cine immortalitza, no?
0: Virgilio, la setmana que ve parlem de George Fenton, ¿vale? Que allí es que va a composar y posarem Atrapado en el Tiempo, ¿eh?
1: Ho vas dir tu,
0: sí, però no, tranquilo.
1: George Fenton era el gran músic del cine inglés.
0: Exacte. Gandhi, sí. Amistades Peligrosas, y yo es que Atrapado en el Tiempo es una de les meves pelis favorites. La setmana que ve parlarem d'ell.
1: I posarem música, un poc de música de Fenton.
0: Molt bé, perfecte. Virgilio, pues com sempre, moltes gràcies.
1: Estem a vosaltres, Paco, sempre.
0: Adéu.

ha arribat el moment d'acomiadar-me de vostès. Per una decisió personal, avui escric el punt final a Ràdio Alcoi després de molts anys i estic molt contenta per totes les experiències que m'enduc i també per la confiança de la direcció de Ràdio Alcoi, de Juan Jordà i de Celia Úbeda, de tots aquests anys, també tot el treball de les meves companyes i companys dels diferents departaments d'aquesta casa. Moltíssimes gràcies. Però també gràcies a vostès, els oients de Ràdio Alcoi, que m'han donat molta estima durant aquest temps, així m'ho han fet saber. Per a mi ha estat tot un plaer, dia rere dia, estar així, obrir aquest micròfon groc per a adreçar-me a vostès. Perquè m'imaginava que estaven al treball, al carrer, en el cotxe, escoltant-nos, siga el que siga. Jo sempre els visualitzava i els intentava portar tota l'energia i també tota l'alegria. I evident, i evidentment contant-los totes les històries i les notícies. Però com tot té un principi, també té un final. Així que avui m'adreço a vostès per última volta en el Hoy por Hoy Alcoi. Seguiran tots els meus companys que estan així també. I sols desitjar-los que els vagi tot molt bé. Per a mi ha sigut un plaer estar a esta part de la ràdio. Tornaré, com ho he fet sempre, a estar a l'altra part del dial. I com sempre els he dit, a disfrutar. Adeu.

0: Amagatalls de la festa amb Paco Aznar.
1: Hola, salutacions cordials una setmana més per a tots vostès, Amagatalls de la festa. Este dijous ens acompanya Pau Vilaplana, nou sergent major cristià, Juan Luis Guitart López, exsergent, exassessor musical de l'Associació de Sant Jordi i no sé quantes coses més, solistes de l'Oboe, col·laborador d'esta emissora, quan fem els programes d'aixòs pel dia Sant Jordi, i com a amic, una gran persona, jo vaig conèixer els seus familiars des de fa molts anys, i com no, Javier Linares, de Som Cabos, és el que més entén de festa, de Cabos i de tot. A tots vos dono les gràcies per acompanyar-me. I ara sí, ara em pertoca a mi. Maribel, a mi m'has fotut.
2: Mira.
1: Maribel és el comodí de l'equipo, la meva assessor d'imatge, la meva professora. Maribel, està ben dit així? Sí. Maribel, ajuda'm a fer el dia 18, quin programa duc? I m'ajudava. El sentiré molt, molt.
2: Jo també a tots vosaltres, clar que sí, però mira, a vegades les etapes canvien i res, ara vos escoltaré.
1: Jo duc una època emotiva i ara m'ha emocionat.
2: Volia fer també aquest acomiadament, clar, i estic fent així una pròrroga, una coda final, que diríem amb la música, estic fent una coda final. Però bueno, jo ara vos escoltaré des de casa, ja està.
1: No, i mirem de festa, a fer-nos de tant en tant la visita.
2: Vos faré la visita i ens veurem en els actes de festes, que bueno. Estic així a Pau, i el veurem en directe.
1: Bueno, Pau en directe, Pau, Joan Vendats, primer que res, l'enhorabona per guanyar el concurs.
3: Moltes gràcies, Paco.
1: I després, jo no havia vist sergents en els aragonesos, sí que han eixit, pareix que sigui una escola de sergents, però en els contrabandistes no...
3: No, havien
1: tingut... I mira que he dit, aquesta sergent dels contrabandistes ho farà bé, i en efecte.
3: Gràcies, no, havíem tingut tres sergents infantils, però sergent major encara no.
1: Escolta, i ho fas en llança, no?
3: En llança no, en la navaixa no
1: em deixen de moment. Jordi, el 40, este ha arribat a fer-ho l'any passat.
3: I molt bé, damunt, i molt bé.
1: Si el Pep Linares, ensenya que t'havia sa mare. Rafa, jo dic Pep Linares. Rafa Linares, i Chiqui. I de veritat que ho va fer molt bé i tot.
3: La veritat que sí, jo vaig estar ahí en la plaça Benlló, en l'arrencada Diana, i espectacular.
1: Tu no el tocarà, encara que repeteixis 4 anys.
3: No, clar, jo ho tinc tan recent en la meva fila de la capitania.
1: I quan la llança no el ve a voltes la intenció de rodar.
3: Ja em dosifique perquè no passi. Si no, a veure si em diuen, ara, s'acabó.
1: Jo no vaig poder anar per circumstàncies, però em van passar un vídeo i dic, el xicot este ho sap. I ara sí, el mestre mos ho dirà. Javier, com ho va fer?
4: A part de que Pau el vull moltíssim, és membre de la nostra associació, i òbviament va ser una sorpresa per mi, va ser una sorpresa perquè no ho sabia que
1: no
4: es presentava.
1: Que...
4: I clar, quan ho vaig veure en les socials, jo dic, ostres, Pau, normal, sí. És un crac.
1: No ho va fer molt bé. Tu que vas ser jurat?
5: Sí, jo vaig estar, em va tocar.
1: I què tal?
5: Molt bé. A veure, jo, si és de veres que...
1: És molt bé o dels que menys mal ho va fer?
5: No. A veure, partint de la base de que ja va ser una sorpresa que n'hi hagueren 18.
1: 18
5: persones que volien ausentar un càrrec, un personatge com és en este cas el de sergent.
1: I molta gent fuig perquè ja és membre d'assemblea. Ja...
5: Pues, de fugir és res, o sigui, al contrari, 18. I evidentment sí, està molt ben pensat per part de la Junta de fer-ho en dos etapes,
4: claro.
5: Perquè si no, imagina't, 18 passodobles per dos, són
4: 36
5: passodobles, vull dir, ja no és per lo llarg que es pugui fer, que també, però imagineu-se la banda que està tocant allí 36 passodobles,
3: quasi res
5: de festes,
4: Vull dir, sí.
5: Aleshores està molt ben pensat el tema de fer una primera roda i deixar a un màxim de 8. Vale, 8 ja és una cosa més, ja és un poc més passable. Un poc més, sí. Més... Tampoc, així, el que és el jurat no el desconcentres tampoc molt de lo que estàs veient, perquè al final en 8 ja dius un poc de lío i t'has d'anar en tantes coses o rasgos o coses que veus que este bé, este millor, este ha fallat així, este... En 8 és més assequible, no? Mm. I sí que és de veres que Des de 18, pues, evidentment, pues, hi ha gent que ho fa millor i hi ha gent que es presenta perquè evidentment vol, vull dir, no pots negar-ho a ningú, la gent és...
1: Les dues peces que toquen, per les dues rodades que fan, sí. Que són obligades les dues o només n'hi ha una?
5: No, n'hi ha una obligada i no, a la segona rodada n'hi ha un de 5 o de 6, es fa un sorteo i s'agarra. I s'agarra la que
1: primavera, quan posen primavera o aitana, el que no agarra pas que no eixa a la festa.
5: A veure, això també és un altre aspecte que també ha canviat. Ara ja parle...
1: O Jordiet,
5: o Jordiet. Ja un poc dinosaurio, no? Com sí. En l'època de quan no fem... Els concursos es, es feien antigament. Parlar, eh? Sí que sabies, és de veres que quan tu el presentaves no sabies els passos dobles que anaven a presentar. Aleshores era més a veure què passa, no? Ara, des de fa uns anys, sí que és de veres que s'envia la llista dels passobles que van, sí. I la gent ve a estudiar de casa, com aquí diu. Entonces, aleshores, tens una part salvà de dir, ostres, la gent se la sap, però n'hi ha que mirar altres aspectes, pues, ja més sé presència, ja més sé, evidentment, lo del pas. Vull dir, coses molt bàsiques, ja saps que la gent és 18, van a fer-ho. Val? Entonces, n'hi ha que, com a part de jurat, és que fica't en altres coses. Vull dir, eixa saber estar, eixa...
3: No sí, s'enfoca d'una altra manera.
5: Ara. Claro, vull dir, no s'oblidem
1: de que... A part de la música i el pas, ahir hi ha, que molta gent no sap, unes normes...
3: Sí, unes pautes que has de complir.
1: Unes pautes
3: sí.
1: Que s'han de marcar. Estàs en el centre i tens que anar a la part, considerem, a passar revisió. No era això?
3: Sí.
1: Passes per la part... A totes les quadres.
3: El que és obligatori, que també crec que ho posen les bases... Bueno, no posen les bases, però una persona que es presenta ho ha de saber. Has d'arrencar, has de girar l'esquadra al jurat, tornar al lloc i avançar.
1: O sigui, és... I la catxada de la llança es fa cara al públic, no es fa mai cara...
5: De cul mai.
3: De cul no. Has de brindar-li l'arma, diguem, al públic que està ahí per la gent que està formant, clar.
1: A veure, estes són Cabo, Javier.
5: Sí.
1: Uns diuen que sí, altres que no. Okay. En la Diana, per exemple, que és un passo doble,
5: sí.
1: No du l'espasa i no l'alça, no l'alça.
5: Sí.
1: Però el braç esquerre pot alçar?
5: Per mi no.
1: Per mi no.
5: Per mi no.
1: És que el meu fill diu que no. El meu fill, que és a l'escola Festers, l'escola de Cabos de la Fila, diu que no. I és de veres que molta gent... No alça, si el que no arriba fort, no alça l'espasa o la porra o el que sigui. Però el braç esquerre sé que ja demana.
5: Pues no, jo de fet, molts vídeos que veig...
1: Pues ja ho sabeu, festers, que els seus jurats i gent que pugui presentar-se a un concurs, ja sabeu que fins que no vinga el fort, fins que no s'alça o s'acatxa la llança... Tampoc
3: sí
1: es maneja el braç.
3: Que no està escrit, però que és una que jo tampoc soc partidari de demanar de l'aplauso.
1: Pues mira, molta gent no ho sap.
4: Sí que està escrit, nosaltres ho tenim per normes en la nostra pàgina.
3: Sí, però no és una norma que vull dir que
1: molta gent no
3: estiga definit en ninguna però que sí, que sí, que és cert que...
1: No ho dic per res, però fa uns anys el meu net ho va arrencar i ho vaig veure que ho va fer perfecte, demanar això i tot allí. I no van agarrar estos de estos que fan la celebració de samarites, no van agarrar, i ho va fer bé, però ell va alçar la mà esquerra sense alçar la...
5: Un bon cabot tens que ser.
1: Unes normatives s'han de complir.
5: Sí, però un bon cabot es veu en el moment, tu, i això s'ha demostrat quan ho veus en el carrer, que tu eres capaç d'arrencar l'aplauso sense alçar la mà.
1: Això.
5: Si ho aconsegueixes, si tu no ho demanes, en la mateixa presència, que per exemple, jo sí que es pot dir, vull dir, per exemple, en Pau, va ser una cosa de les que, en el meu cas, va ser molt favorable de que tinguera més punts en aquest aspecte, perquè és un saber estar, i si saber estar, si tu el transmitixes sense fer res, vull dir, simplement mirant a la gent reacciona.
4: Tens que saber empatitzar la gent.
5: Aleshores, això és un punt, perquè està clar que estem en un concurs, que estem en un lloc tancat, en unes persones, però tu penses que això després t'has quedat al carrer.
3: S'ha de traslladar, clar.
5: Tu sempre penses en el que no podrà ser.
1: I aquesta pregunta, pels dos, pel contrabandista i pel mestre. Jo veig a Llinares, per exemple, o a quan siga, que aquest xic fa unes coses que ara ho fa un altre, i Toneto, això Toneto o Tonelo també ho fa molt bé. I dius, ara ho fa un altre, i dius, la Mariquita és que fa... I per què, això sí que està en els contrabandistes, alçar la navalla, trencar? Sí que s'alça. Això està bé, no?
3: Sí, home, pues fas com un amago de... Està clar que has d'interpretar el paso doble, o la sí. marxa en este cas.
1: Sí, perquè i fan així en plan...
3: Tots els paso dobles tenen més d'un alt, en un punt més alegre, i tu pots com... amagar que vas a arrencar
1: sí, però...
3: i tornar a baixar la navaixa. Sí que és cert, en diferència de la llança, com has comentat abans, sí que la navaixa s'obri de cara a l'esquadra.
1: Sí,
3: i després
1: sí,
3: ja desplantes i trecs, que és una salvetat, una diferència. Però sí, jo crec que sóc partidari, s'ha d'interpretar el passo doble i després cadascú té el seu estil.
1: Sí, perquè veus en la navalla tancar que este... es gira i tot.
3: Sí, també està la gràcia un poc ahí abans d'arrencar, pues, evolucionar com el que fas, el repertori que estigues fent, el mantindre la posició, el mirar la gent, el empatitzar en la gent que està mirant, en la teua esquadra, pues, són molts detalls que crec que has de tindre en compte.
1: T'ha resultat més difícil en llança que en navalla?
3: Difícil, a veure, el que m'ha resultat difícil, entre cometes, és que no se me note la vena contrabandista, perquè...
5: Correcte. Jo t'hi dono ràpid. Això ho parlava més d'un, perquè no, hi ha hagut més gent que s'ha presentat de contrabandistes, i sí que és de veres, jo, quan vaig veure que estava Pau, dic, a veure, em dic, a Pau, que no li isca la ramalà, o li isca la pataeta,
1: clar,
5: pues, no li vaig dir, no li vaig dir res. Per res.
1: Jo, de ver, quan em vaig enterar que es presentava un dels contrabandistes, dic, ai, senyor, què farà? Perquè jo, de broma, en la fila, en un ensaio, ho ha fet de sergent, i ha arribat un moment i ha agarrat la llar.
3: I ha rodat.
1: L'ha rodat. I dic, que no li se vinga la vena al xiquet este que pensa que...
5: Per res.
3: No, però en el tema del pas, és com diu Juan Luis, sí que, clar, nosaltres, és que la nostra manera d'evolucionar en l'arma és diferent. Nosaltres solapem molts moviments, girem, tornem, i el sergent, jo crec que demanda...
1: No, mal que no van porar ningú ragunfalet.
3: No, a veure com faig en llança.
4: La llança ha ido volant i tot.
3: De veres.
1: Bueno, i com te se va ocurrir a tu... presentar-te al concurs. Vull dir, el feia il·lusió, més xicón, més jove sol, veus la glòria, que és una passada, la glòria, és tota bonica, per Sant Nicolau, està de gom a gom, i la Diana és a les 6 del matí, pues és
3: espectacular.
4: Que s'havia quedat en ganes, va fer l'arrencat.
3: De xiquet vaig fer de glorieret, i mon pare em va animar, vinga, fes de sargentet, perquè jo veia sargentet i se me caia la bava. Però, no sé, no em vaig atrevir de xiquet, i era una cosa que tenia pendent, una assignatura pendent, vaig fer de glorieret també de la Moafila, en el 23 i 24, de l'hospital i del carrer, i va reviure un poc aquesta gana, i vaig dir, vinga, va, vaig esperar-me a veure l'oportunitat.
1: El meu fill que va fer, ho va fer 3 anys, el sargentet, i entonces era per estatura, i el Tato, que parlava, l'Oresti que parlava, gent a fer, posa-li algun cagatjol al teu fill perquè no queixés i no s'han de fer un concurs. I es feia... I un any va pegar una àvia que es va suspendre, una àvia tremenda, i el xiquet plorant, és que plorava tot l'any que ve. I estava a Santa Creu, on l'Oresti que també hi diu, i va fer...

0: Móviles, en Alcoy Centro Comercial Alzamora. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
1: El Oktoberfest se disfruta en el Monte Carlo. Todos los jueves de octubre, de 19:30 a 23 horas, ven y degusta nuestra auténtica cerveza al más puro estilo alemán, con su tapa especial y nuestra cerveza de bodega con su tapa española. De lunes a miércoles, Oktobertap. Tapa más caña por solo 2,50 euros. Calidad, precio y buen ambiente en el Salón Monte Carlo. Monte Carlo, donde siempre mejor que nunca. Este domingo 11 de octubre abrimos todo el día.
2: Bueno, ja estem dins i estem parlant pues, de festa, i si algun dia obrirem els micros veurien coses més apetitoses, però que a lo millor no es poden sentir. Bueno, seguim. Ens havíem quedat que tu de xicotet i del teu pare, tu algun dia presentes i tal, i el feia il·lusió fer el sergent major, perquè t'emocionava veure... Jo sempre dic el carcer Nicolau perquè veuen el carcer Nicolau de gom a gom, i és allà mi Barcelona i un moble més obligat, no?
3: Claro, no, eso, bueno, eso es lo que diuen els meus antecessors, que alguno ha intentat inclús canviar el paso doble i s'han portat alguna pità, perquè és com que acaba de completar.
2: Sí, l'arrencar el sargento sí que parla en el director de...
3: Sí, la resta sí d'arrencar demana... sí. La de la plaça, del Casal i la del País Valencià, pues tirar-la.
2: Allí baix en el Casal també... En el Casal no, antes de la Penya Bon Humor,
3: sí.
2: Es toca Jordiet molts anys, eh?
3: Sí, però bueno, ells la gent decideix. De fet, en Sant Nicolau també decideix, però clar, jo no tinc ninguna intenció de trencar en això, a més de que són dos passodobles espectaculars.
2: És que en Barcelona,
3: tu, i un són insuperables, per a l'ocasió. I res, el que el comentava, que havia d'esperar un poc l'ocasió, també ara pues, tinc dos xiquets, uno d'un anyet i poc, i dius, a lo millor se me fa massa costa amunt, perquè també el sergent ha de, pues, com molts altres càrrecs, han d'assistir a molts compromisos. Però bueno, li vaig parlar a la família i els amics em van dir, avant, intenta-ho, si ho tens ahí, intenta-ho.
2: Bueno, això no és un programa de miocore, i així Javier ho sap, i l'altre... Però quan estiguem un poquet més al sergent, tu eres professor de Sant Roc?
3: Sí.
2: Bueno, jo he anat tota la vida a Sant Roc, m'he casat dues voltes d'un tirilo i comunió i tot. I l'última volta que vam fer el teatre allí, el vam fer la meva dona i jo, i després l'endemà van entrar les grues i van tombar el saló d'acte aquell que hi havia, i el Paco, el de Ximo, també ha vingut així, Paco Pascual.
3: Sí, sí,
2: ella.
3: Paco Pascual.
2: I seguim casat, tu eres Fede?
3: Sí, no estic casat, vaig ser casat en 2020 i
2: tens família
3: dos xiquets, uno de 5 i uno d'un anyet.
2: Molt bé.
3: Sí, sí, sí.
2: Són festerets,
3: Festerets, contrabandistes els dos. Bueno, i la madre també.
2: I si no, tots contrabandistes.
4: Què dius? La dona també.
2: Això, lo de la meva dona també, això fa uns anys, i t'havíem rosegat. I ara, jo no em canso de dir els primers trons, la facultat tan bona que hem tingut i s'han lligat els machos, i en el mateix trajecte i en el mateix horari s'han multiplicat les filades i és hora de complir.
4: Sí.
2: Perquè ara ha passat la dona ha passat a festera de fulla de tot dret. La meva fila jo crec que totes les dones.
4: Sí,
2: la meva fila són 400 ara. Érem 22 quan vaig arribar.
4: Sí, a veure, la festa... ha crescut de tal manera que, vull dir, és complicat, eh? Vull dir, no m'agradaria estar en la pell de Nacho Vicedor, el ponent de festes, que el i passat tot això pels mans, pues, intentar organitzar... No, Nacho, perfecte, vull dir, Nacho...
2: Fa dos anys li pregunté jo, Nacho, que és el ponent de festes, li dic, com anem de temps? Diu, portem 10 minuts ja a avançar. No. Què?
4: Sí.
2: No m'ho podia creure.
4: Sí, sí, sí, sí.
2: Això és...
4: Això és feina de primer. Inclús l'any passat, sense anar més lluny,
3: sí, sí.
4: L'any passat es va ser de dir, ostres, això que la mires d'un balcó,
5: sí.
4: I dius, és impressionant, vull dir, com pot ser que damunt anem, en què guanyes temps, no? Vull dir, jo penso que això és una bona planificació, una bona
3: gestió,
4: de,
3: sí, sí.
4: Jolín. En aquest cas de la Junta, i jo perquè a Nacho el vull molt i el conec de tota la vida, uh-huh. Però a part d'això jo sé que ell... suposo que tindrà gran culpa d'això, no? Vull dir,
5: sí, és, no, s'ha fet un gran esforç.
4: Intentar organitzar tot això, i és tiempo, i sé

nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa,

Marta, que viuré la teva llibertat sabent que així ha de ser, que et faré costat mentre et faci falta.